0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: escoltes ICAT.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart.
2: Però l'alarma segueix sonant.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
2: Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAP. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: I think I might.
1: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me...
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
0: Un dia venia a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mestra de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvull, you know, I come and go. M'escapo una estoneta i tot seguit torno.
2: Activa el mode estiu. Escolta i canta.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: I parlem d'Europa, i és que la Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta del grup d'economistes autors de l'informe Fènix que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. I nou capítol, també la tensió creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegurava que no cedirà a les pressions espanyoles i mantindrà com a mínim una setmana més els seus controls fronterers. Ara és l'executiu espanyol qui ha confirmat que farà també controls fronterers en ports i aeroports als viatgers provenents d'Itàlia a partir d'aquest dissabte. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Us parla Adrià Jurado. Tornen els controls fronterers dintre de l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegurava que no cediria a les pressions espanyoles i mantindria com a mínim una setmana més els seus controls fronterers fins al 15 d'agost. I l'executiu espanyol ha respost amb controls fronterers també en ports i aeroports als viatgers provenients d'Itàlia a partir d'avui. Precisament a l'aeroport del Prat aquest matí han pogut entrar sense cues. Els controls consistiran en revisions en el control de passaport i document de DNI, tant dels viatgers com en cas de nacionals de tercers estats, visa i permís de residència. Les mesures es practicaran de forma aleatòria i estaran en vigor fins al 7 de setembre, a excepció d'un canvi de circumstàncies que comporti la modificació d'aquest termini, segons el Ministeri d'Exteriors. I la Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i a la restauració del 10 al 21%. Una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta el grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encararia els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Les conclusions també remarquen que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria el turisme local i, per tant, a l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien aquest augment de preus. I anem cap a casa nostra, ja que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha informat que al llarg de la setmana vinent es completarà el retorn dels veïns al 60% dels pisos afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet. Es tracta de 31 habitatges i un local al del carrer Sant Gervasi de Casoles. Així ho han traslladat ahir divendres al veïnat i comerciants en la reunió mantinguda on també va participar l'Ajuntament de Barcelona. Una decisió que s'ha pres després que s'hagin dut a terme unes comprovacions tècniques complementàries. Els residents no acaben de veure clars els certificats que acrediten que tornar és segur perquè venen dels mateixos tècnics que van portar les obres. I consideren que hi va haver una negligència i que és necessària una auditoria externa. De moment, les obres continuen només uns dies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Estimada audiència, molt bona nit i benvingudes i benvinguts a Ja Escoltem Jazz. Avui continuem el nostre viatge per la geografia del jazz i ens aturem a dues terres de gran tradició cultural, Castella i Lleó i Castella-La Manxa. Potser no són els primers territoris que associem al jazz, però en les darreres dècades han vist néixer i créixer músics d'una gran sensibilitat, especialment en el terreny del jazz líric, intimista i melòdic.
1: Molt bona nit, estimats amics del programa. El jazz, en aquestes regions, s'han desenvolupat sobretot a partir dels conservatoris, festivals, aspectes més locals i sobretot en contacte amb escenes com Madrid o Europa. Molts músics s'han format fora de la regió, però mantenen un vincle emocional amb la seva terra i això es percep amb una música sovint elegant, pausada i molt expressiva.
0: Avui, amigues i amics, hem triat un repertori especialment romàntic i suau, amb piano, amb saxo i textures delicades. Ideal per deixar-se portar.
1: Poseu-vos còmodes perquè comencem.

Parlarem de la Sheila Blanco, cantant i pianista de Salamanca. Una veu càlida, un fraseig delicat i una gran sensibilitat interpretativa. Aquest vespre us presentarem una balada íntima amb aire clàssic i cançó d'arrel, que és el que escoltareu. El tema és de l'any 2020 i el proposem per al programa d'aquest vespre perquè pensem que us pot agradar força. Amb totes i tots vosaltres, Sheila Blanco amb el seu tema Dolor i Gozo.

Dawood Salim és un músic nascut a Talavera de la Reina, amb projecció europea i una estètica musical molt refinada. Per al programa d'avui us proposem un tema de l'any 2025, d'atmosfera introspectiva i melòdica, ideal per seguir el programa amb elegància. Amb tots vosaltres, Tallinn, Dawood Salim.

En Pablo Martín Caminero és un contrabaixista de Valladolid amb una trajectòria molt sòlida. La peça que sentirem aquest vespre, que és de l'any 2021, la proposem per al programa perquè és molt atmosfèrica, podríem dir, molt emocional i amb una gran respiració melòdica. Per a totes i tots vosaltres, Querido Metheny, de Pablo Martín Caminero.

En Marcos Pin és un guitarrista nascut a Burgos. Desenvolupa un so net i elegant, amb una textura molt smooth i envolvent. Aquest vespre us proposem el tema This New World, de Marcos Pin.

El Roberto Somoza ens proposa un saxo contemporani amb una influència molt europea i que produeixen un so sedós i un caràcter molt introspectiu. Per al programa d'aquest vespre us proposem un tema enregistrat l'any 2009 que es diu En la llama. Amb totes i tots vosaltres, En la llama, Roberto Somoza.

0: Escoltar en jazz a vegades ens fa connectar amb sentiments. També a vegades ens arriben des del silenci. Avui, en aquest espai més terapèutic i de reflexió, volem compartir amb vosaltres aquest tipus de sentiments que ens venen des del jazz. Aquests no sempre són agradables i a vegades no els voldríem sentir, però estan presents i de ben segur que ens faran una funció. Un d'ells és el sentiment de culpa, que es descriu com un sentiment fabricat per la ment i que té el propòsit de fer-nos reflexionar si els actes que fem cap als altres són acurats i proporcionen benestar o cometem abandó emocional i absència. La culpa s'instal·la a poc, com una nota sostinguda en el piano, com un eco que ressona dins nostre, molt després que la música hagi acabat. Però quan la culpa és massa gran, quan es converteix en un pes constant, deixa de guiar-nos i comença a esfonsar-nos. El sentiment de culpa porta implícit la capacitat que tenim de perdonar. El significat de perdó el voldríem emmarcar dins el concepte de saber deixar anar situacions i actes que no vàrem saber fer o vàrem rebre injustament. De no fer-ho, el sentiment de culpa ens ancora al passat amb ressentiment i no ens permet alliberar-nos per seguir descobrint i creant noves situacions que ens permetin seguir madurant. El jazz és un estil musical que ens pot ajudar a connectar amb aquest sentiment de culpa, ja que els seus sons dissociats, les melodies inconexes, els intervals musicals, les harmonies emergents i uns espais improvisats poden fer-nos descobrir que també som capaços de crear del soroll moments de silenci i que sempre al final de la composició acaba en moments de trobada musical entre persones i moments on la música inspira una trobada interior. I la veritat és que tots som imperfectes, tots necessitem perdonar-nos i perdonar, i tots sense excepció mereixem l'esperança. Us proposem que a partir d'ara podem crear espais i moments per escoltar-nos amb més suavitat, per parlar-nos amb més tendresa, per recordar que, igual que el jazz, la bellesa no neix de la perfecció, sinó de la veritat.
1: Al fil de tot això que ens comenta el Ricard, l'Antonio Serrano ens porta una harmònica amb una sensibilitat extrema que reprodueix un so dolç i profund, perfecte per sortir del moment reflexiu i amb esperança. Amb totes i tots vosaltres, Antonio Serrano amb aquest tema de l'any 2020, titulat Tutsology.

En Chuchi García és un pianista vinculat a l'escena de Castella i Lleó. I aquest vespre ens porta un tema íntim de l'any 2017, amb una harmonia càlida. Amb tots vosaltres, Chuchi García i el seu tema Lenis.

Miguel de l'Arroyo és un flautista vinculat a Valladolid. La seva música es caracteritza per tenir una sonoritat suau i meditativa. El tema que us proposem aquest vespre al programa és de l'any 2011 i l'executa amb el seu quintet. Amb totes i tots vosaltres, Corrido de San Miguel de l'Arroyo de Carlos Soto Folk Quintet.

Tot i néixer fora de les Castelles, però amb col·laboracions habituals amb músics del territori, l'Eva Fernández ens proposa aquest tema interpretat amb saxo des de l'any 2013 i executat amb una elegància extrema. Amb tots vosaltres, Old Folks, Eva Fernández.

La Rocío Márquez crea una atmosfera continguda i emotiva. La seva veu posseix una gran profunditat expressiva i aquest vespre ens ho presenta amb aquest projecte de fusió jazzística de l'any 2019 titulada Me quedo contigo. Amb totes i tots vosaltres, Me quedo contigo, de Rocío Márquez.

José Luis Gutiérrez, saxofonista i compositor nascut a Valladolid, ens proposa un so original i una manera pròpia de fusionar influències ibèriques amb l'estètica del jazz. Ell ha desenvolupat un estil que ell anomena Iberjazz. El seu CD de l'any 1996, titulat Núcleo, va ser considerat un disc clau del jazz castelló-lleonès i va ser reconegut un dels millors discos del jazz d'Espanya. És un bon punt de partida per escoltar el seu llenguatge musical creatiu. Anem a sentir El mal tiempo, buena cara, de José Luis Gutiérrez Trio.

0: Avui hem passejat per dues terres, potser no sempre associades al jazz, però que disposen i amaguen una sensibilitat profunda i delicada.
1: Un viatge sonor entre la melodia, la introspecció i l'esperança, just en un temps que també convida a mirar cap endins. En el programa d'aquest vespre hem volgut oferir-vos una varietat de música i concretament d'estils de jazz que es produeixen en aquest territori.
0: Que la música us acompanyi aquests dies amb calma, amb perdó i amb una mica més de llum.
1: Gràcies per ser-hi. Qui us parla, Jordi Brito
0: i Ricard Díaz,
1: amb el suport tècnic del Robert Garrigós. Us deixem amb aquesta cançó de l'any 2015 de Moisés P. Sánchez, que es diu Imagino. Tornem a estar amb totes i tots vosaltres d'aquí a 15 dies i, mentrestant, ja escoltem jazz.
0: Bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. Els passatgers que avui dissabte són a l'aeroport de Barcelona al Prat tenen poca informació sobre els nous controls fronterers anunciats pel govern espanyol per als viatgers procedents d'Itàlia. La majoria asseguren estar tranquils, tot i que alguns porten el passaport davant l'enfrontament entre els executius de Pedro Sánchez i Giorgia Meloni. Escoltem una passatgera que vola precisament cap a Itàlia.
2: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat. I ja està.
1: Els controls per part d'Itàlia s'allargaran fins al dia 15 d'agost i per part d'Espanya de moment fins al 7 de setembre. Consisteixen en la comprovació a Espanya aleatòria de la nacionalitat i la documentació dels passatgers. En el cas dels ciutadans de tercers països també revisaran els visats i els permisos de residència. I en paral·lel no ens movem de l'aeroport del Prat i és que la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force al Prat continua provocant afectacions. Segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centenar de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. La vaga també està generant cues al vestíbul d'accés. I hem de parlar de trànsit i revisar l'estat de les carreteres catalanes. Fina Araque, del Servei Català de Trànsit, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments s'acaba de reobrir el carril que hi havia restringit a l'autopista P7 a l'altura de l'Ametlla de Mar. S'ha retirat el camió que hi havia avariat en sentit sud, en sentit Amposta. La incidència, però, encara provoca circulació intensa des de l'Hospitalet de l'Infant i també ha afectat el mateix tram de la Nacional 340. Altres punts de l'autopista en circulació molt intensa, entre Olèrdola i Santa Margarida dels Monjos, en sentit Tarragona, i també circulació amb retencions entre Mollet del Vallès i Granollers, en sentit nord, en sentit Girona. També destaquem un accident a la C15 a Sant Pere de Riu de Villes, que talla un carril en sentit Sitges i provoca retencions des de Mediona. També afectació viària a la C13 Real, parlant d'un accident que s'ha circulat a través de pas alternatiu. Acabarem situats a la C32 Argentona, on per càmera observem que hi ha retencions de 2 quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona. De moment això és tot. Bon dia.
1: I parlem del temps, i és que Protecció Civil manté l'alerta per pluges fortes avui dissabte a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol reclamava ahir al govern italià, reclamant precisament la retirada dels controls als passatgers provenients d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així les coses, des d'avui es controlen mútuament els passatgers provenients d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona el Prat domina la tranquil·litat. Soltem a una passatgera que vola cap a Itàlia.
2: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara, quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNI i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat. I ja està.
1: En paral·lel al mateix aeroport del Prat, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force continua provocant afectacions. Segons el sindicat CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centenar de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. I hem de parlar de trànsit, ja que matí de carreteres carregades al Principat. Contactem precisament amb el Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que continua en tram de retenció a l'autopista AP7 en el tram sud, en aquests moments per un altre camió avariat a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant. La incidència talla un carril en sentit sud, en sentit Amposta, i provoca retencions de 7 quilòmetres des de Miami Platja. També destaquem altres trams de l'autopista amb circulació molt intensa entre Martorell i Castellví de Rosanes en sentit sud, també retencions, i en sentit nord també molta intensitat entre Mollet i Montornès del Vallès, en sentit Girona, arran d'un altre vehicle variat que talla un carril. També destaquem en aquests moments circulació molt lenta a la C32 i a la C60 a la zona d'Argentona, en sentit nord, en sentit Girona, i pel que fa a la Costa Brava, circulació amb retencions a la C65 i a la C35 en un tram de Llagostera, en sentit platges. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I seguim en afectacions, ja que Protecció Civil manté l'alerta per pluges fortes avui a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
2: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez ha respost amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. I és que s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force, Barcelona.
2: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
0: I també hem de parlar del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses per aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
2: Repassem, doncs, la previsió per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. A aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de l'Alt Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu Central i també Oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
2: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
0: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool.
2: El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció del servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta.
1: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
0: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona el Prat domina la tranquil·litat.
1: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que inclouen la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
2: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. O sigui que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas, que, bueno, encara que volem a Europa, portem tot.
3: No, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto al DNI, pero lo único, ningún tipo de control, o sea que muy bien, solo ha sido allí, un poco para control, a las 4 encima nos lo pidieron, o sea que...
4: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport però no ens han dit res. Portar DNI i passaport, si no Itàlia amb DNI haguéssim anat i ja està.
0: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
1: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem a Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
5: Fa 2 anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets. O sigui, gent que no concilia, gent que és el que dir. Nosaltres també volem fer de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
1: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
0: I tot plegat, la situació entre Espanya i Itàlia ho va desencadenar la crisi migratòria de Ceuta. Precisament a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
1: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
0: I hem de seguir parlant d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
1: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles. Al Ripollès el servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via a causa de les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
0: I paral·lelament en el transport per carretera, continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
1: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
0: I hem de repassar les carreteres catalanes, i és que sobretot ara mateix a l'AP7, entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp, en direcció a Amposta, hi ha un carril tallat que provoca 7 quilòmetres de circulació amb congestió. Aquestes són les principals afectacions, però també podríem destacar la Nacional 2, entre Maçanet de la Selva i Tordera, en direcció Vidreres, on també hi ha vehicles al voral. I doncs, tanquem aquest bloc de trànsit i hem d'acabar parlant del temps, ja que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
1: És per això que es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. I també es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
0: I avui, com us dèiem en els titulars, es compleixen 2 anys a l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
1: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita la Norma Lebrero.
6: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
7: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
6: Mentre això passava, dins del Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è president de la Generalitat.
8: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
6: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus 2 grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
0: I obrim plana de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
1: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
0: I seguim repassant, i és que 2 homes catalans han estat detinguts al Paraguai, acusats de l'assassinat de 2 persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
1: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de 3 persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà 2 van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
0: I a casa nostra també en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost 4 homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure a la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
1: Els fets es van produir al barri del Poblenou, al districte de Sant Martí, quan els 4 individus van obrir 2 arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven des de l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada a prop.
0: I hem de parlar de dades, és que els serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes, el conegut CIE, ha atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons dades publicades avui mateix per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
1: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent 9.996 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total de persones ateses l'any passat.
0: I obrim bloc local i anem a Sant Cugat del Vallès, on una investigació amb participació d'una del mateix poble, una santcugatenca, estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
1: Ens ho explica des de Cugat Mèdia Pau Vázquez.
9: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa, que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
10: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on al propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
9: El projecte prova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
0: I ens anem a Girona, on a un mes de l'inici de curs, l'escola Montessori Palau de la ciutat de la capital gironina ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
1: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més...

0: perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
1: I obrim bloc cultural i parlem de música, i és que Joan Dausà exaureix les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils al Baix Camp.
2: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic. Des de Ràdio Cambrils us explica Adrià Muñoz.
3: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell. Avui el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món, amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant. La banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
4: A veure, nosaltres d'entrada procurem ser molt escrupulosos i molt fidels a la banda original, i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
3: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
1: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
2: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
5: El festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre, un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
6: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
5: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició un total de 7 concerts.
1: I ens endinsem molt més en la cultura popular i anem fins a Tarragona, on un any més, com a acte destacat previ a les festes de Sant Magí, arriba la Imaginada.
2: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mart és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
7: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
8: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Llavors, oberta les portes a tothom que estigui creant.
7: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'eclipsi.
1: I no podem deixar la cultura popular, i és que hem de parlar de castells, ja que la colla Jove Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens informen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
9: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronten una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí, amb la mirada posada

0: amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar al nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
1: Les 2:20, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
3: I a tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar a les 9 del vespre un triangular de pretemporada a la primera edició del torneig internacional Friuli-Venezia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club blaugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea per la setmana vinent, en aquest cas pel diumenge, en el lloc del que els ha hagut de suspendre a Tànger del dia anterior.
1: I també l'Espanyol juga avui un amistós, l'últim de la pretemporada. Serà a Coventry, a Anglaterra, a partir de 6:45.
3: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort, i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi Cornellà al Prat durant el matí.
1: I hem de parlar del Badalona Women, que torna a guanyar per 4-2 un altre amistós de pretemporada a Salou.
3: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Marc Ballester, tècnic del Badalona Women, l'escoltem.
4: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta treballar moltes coses, ens falta acabar de polir certs detalls, també jugadores noves que s'estan cada cop més fent amb tota la idea, però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
1: I també escoltem a Berta Pujadas, jugadora precisament del Badalona Women.
5: Crec que ha sigut molt de temps de treball per intentar tornar a sentir-me futbolista, tornar a disfrutar. I al final, crec que el gol és el de menys, sinó és poder estar jugant dins del camp, tornant a ajudar a l'equip i, sobretot, gaudint.
1: I hem de parlar que estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: Empatadors entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la segona divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador, i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin, aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne 2 abans del descans, però li van anul·lar i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gennar Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minsu va provocar un penal transformat per Bennett, David López en els gironins va ser expulsat i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
7: L'equip ha millorat. A nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix. I l'equip, des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
6: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
1: I hem de parlar del torneig històrics del futbol català, que avui es disputa en les semifinals. A les 6, l'Hospitalet Badalona, i a les 8, Europa Sant Andreu.
3: Comencem escoltant precisament el davanter de l'Europa, Flavio Ribeiro.
8: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació i vinc a aprofitar l'oportunitat.
3: Davant tindran l'altre equip de la ciutat del Sant Andreu, entre els quals escoltem ara el davanter Jaume Tobar.
9: Molt content de poder participar en aquest torneig tan maco i, per preparar la temporada el millor possible. Sí, però ara lo important de la pretemporada també és anar sumant minuts, anar coneixent els companys i segur que sigui qui sigui l'equip contrincant, pues, serà difícil.
3: La primera semifinal, com diem, la disputaran dos dels principals candidats a l'ascens de la tercera ref a la segona federació, Badalona i l'Hospitalet. Escoltem primer Eric Iglesias, davanter del Badalona.
10: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
3: I per últim, escoltem un dels reforços de l'Hospitalet. Parlem de Boris Garros.
11: Crec que xulo, al final serveix pels equips per posar-se a punt i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé i sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer. I crec que si tots remem cap a la mateixa direcció, els resultats tard o d'hora arribaran.
3: En matèria de fitxatges, per cert, el Sant Andreu ha anunciat aquest matí la incorporació del migcampista terrassenc Òscar Carrasco, provinent de l'Eibar.
1: I a banda de l'històrics, avui també juguen molts amistosos de pretemporada. A les 6, Peralada Terrassa i Girona B, Barça Atlètic. A les 7, Fundació Grama Manresa i Tona Espanyol B. A 7:45, Cornellà Cerdanyola. I a les 8, Fraga Mollerussa i Sant Cristòbal Muntanyesa. I a 9:45, Nàstic Girona. I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Us imagineu que un violí parlés? I us imagineu que digués coses tan divertides com que vol esquiar? Doncs escolteu el proper poema i segur que us divertirà saber el que un violí pot desitjar. Estem a la biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, on l'Héctor Juárez ens ha convidat a sentir una de les poesies més divertides de tot el món dels poemes. Violí, escrit pel gran poeta i amic Miquel Desclot. Hola, Héctor.
4: Hola.
3: Quin poema més divertit, et felicitem.
4: Gràcies.
3: Una cosa, saps tu que el violí?
4: No.
3: Una altra cosa, saps esquiar?
4: Sí.
3: I una cosa més, t'agrada la poesia?
4: Sí.
3: Ens pots dir com es diu aquest poema que s'ha escollit?
4: Violí.
3: I ens pots dir qui l'ha escrit?
4: Miquel Desclot.
3: Doncs, què et sembla si comencem?
4: Vale.
3: Avui llegim un poema ple de música i de gunyí, gunyí, gunyí. Violí, del poeta Miquel Desclot. A mi no em ve d'aquí tocar demà o ahir. Jo sóc un violí que sona per casí en si.
4: Guanyi, guanyi, guanyi.
3: Aquest que em grata així es creu un serafí, però és un assassí que em fa per treure un mi sofrir.
4: Guanyi, guanyi, guanyi, deixeu-me anar a dormir o beure un got de vi. Tinc mandra i tot de dir que això no fa per mi ni un bri. Guanyi, guanyi, guanyi, de vespre o de matí. El que m'agrada a mi, en lloc de tan gonyí, és practicar l'esquí marí. Gonyí, gonyí, gonyí.
3: Moltíssimes gràcies, Héctor. Ens hem divertit molt amb aquest poema tan musical. Nosaltres ens tornem a trobar aquí, amics, al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu!
2: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
7: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez ha respost amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
5: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
7: Bon dia, Adrià.
5: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat, ja que també s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
7: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
5: I hem de parlar també del temps, perquè Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
7: Moment, doncs, per repassar la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
8: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. Aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de l'Alt Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
5: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
7: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
5: I en successos, una dona de 97 anys va morir ofegada el divendres, ahir divendres al vespre, en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra.
7: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
5: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta.
7: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
5: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona, el Prat domina la tranquil·litat.
7: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que s'inclouen, que inclouen, com diem, la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
9: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. O sigui que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas, que, bueno, encara que volem a Europa... Portem tot.
10: No, no, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto al DNI, pero lo único, ningún tipo de control, o sea que muy bien, solo ha sido allí, un poco para control, a las 4 encima nos lo pidieron, o sea que...
11: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat i ja està.
5: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
7: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de 500 de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
12: Fa 2 anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets. O sigui, gent que no concilia, gent que és el que ha dit. Nosaltres també volem fer de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
7: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
5: I tot plegat, aquesta situació entre Espanya i Itàlia la va desencadenant la crisi migratòria de Ceuta. Precisament, a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
7: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó, i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
5: I tornem a parlar d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
7: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles, al Ripollès. El servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via per les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
5: I paral·lelament, en el transport per carretera continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
7: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
5: Precisament, moment també de revisar les carreteres catalanes, on destacar aquest carril tallat a l'AP7 que provoca 7 quilòmetres de congestió en direcció a Amposta entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp. Aquesta és la principal afectació ara mateix a les carreteres catalanes. I doncs hem de tancar aquest bloc parlant del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
7: Per això es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. També es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de les lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
5: I avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
7: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita Norma Lebrero.
13: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
14: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
13: Mentre això passava, dins del Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è president de la Generalitat.
15: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
13: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus 2 grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
5: I hem de parlar de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
7: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines, la majoria infants.
5: I també hem de parlar de que 2 homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de 2 persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
7: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de 3 persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà, 2 van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
5: I a casa nostra, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost 4 homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure de la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
7: Els fets es van produir al barri del Poble Nou, al districte de Sant Martí, quan els 4 individus van obrir 2 arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven a l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada molt a prop.
5: Hem de parlar de dades, i és que els serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes han atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any. segons aquestes dades publicades avui per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
7: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent gairebé 10.000 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total d'atesos l'any 2025.
5: I obrim plana local i anem a Sant Cugat, on una investigació amb participació d'una nativa del mateix municipi estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
7: Des de Cugat Media ens ho explica Pau Vázquez.
16: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa, que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
17: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on el propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
16: El projecte prova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
5: I avui, dia 8 d'agost, estem a un mes de l'inici de curs. I a Girona, l'escola Montessori Palau ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
7: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge des d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona. Natàlia Bonjó.
18: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents, una etapa, la de secundària, que la directora del Montessori Palau, Montse Julià, apunta que cal revisar.
19: A l'adolescent li hem volgut fer com una prolongació de lo que és una primària i aleshores l'adolescent té un interès molt i molt gran en saber com funciona la societat i aleshores el que li fem és dir no, a partir dels 12 anys no pots treballar. L'adolescent ha de començar a fer incursions en el món laboral d'una manera realista.
18: Des del centre, la directora també considera essencials oportunitats perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
5: I obrim plana cultural parlant de música, en concret de Joan Dausà, que ha exhaurit les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp.

0: Avui demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic des de Ràdio Cambrils. Més detalls, Adrià Muñoz.
1: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà, el Parc del Pinaret acollirà, a les 10 de la nit, dos concerts del màxim nivell. Avui el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
2: Nosaltres, d'entrada, procurem ser molt escrupulosos i molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
1: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exhaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
3: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
0: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
4: El Festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre, un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
5: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
4: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició un total de 7 concerts.
3: I ens anem a Tarragona, on ja estan els actes previs de les festes de Sant Magí. Un d'ells, i és un dels actes destacats, és la Imaginada.
0: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mar és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
6: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
7: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Mm-hmm. Llavors, obert-te les portes a tothom que estigui creant.
6: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'eclipsi.
3: I hem de parlar de castells i no sortim precisament d'aquesta zona tradicional. I és que la colla Joves Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
8: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronten una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí, amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar al nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
3: Les 2:49 minuts, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
3: No Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
0: A tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar, a partir de les 9, un triangular de pretemporada, la primera edició del torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club blaugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea diumenge vinent, dia 16, en el lloc del que s'ha suspès a Tànger del dia anterior.
3: I us hem de donar una notícia d'última hora, i és que durant la disputa del Mundial ja els mitjans argentins es van fer ressò de la malaltia que patia Jorge Messi, pare de Leo Messi, que ha mort ahir divendres en un hospital de Rosario, a l'edat de 68 anys, segons han informat diversos mitjans argentins.
0: Jorge va guiar ja de ben petit els passos del seu fill al futbol i ell mateix va ser el responsable de lligar la vinculació de l'aleshores jove jugador amb el Barça l'any 2000, quan Leo tenia amb prou feines 13 anys. Convertit en agent de futbolistes des que va descobrir el potencial del seu fill, es va dedicar exclusivament a cuidar la seva carrera.
3: I recuperem amb el futbol a casa nostra i hem de parlar de l'Espanyol, que juga avui un amistós. L'últim de la pretemporada serà a Coventry, Anglaterra, a partir de 6:45.
0: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi de Cornellà al Prat durant aquest matí.
3: I en futbol femení, el Badalona Women va tornar a guanyar per 4-2 en un altre amistós de pretemporada a Salou.
0: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Escoltem el tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
10: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta treballar moltes coses, ens falta acabar de polir certs detalls, també jugadores noves que s'estan cada cop més fent amb tota la idea. Però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
3: I estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
11: Empat a 2 entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la segona divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador, i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne 2 abans del descans, però li van anul·lar i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gennar Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minsu va provocar un penal transformat per Bannat, David López en els gironins va ser expulsat i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
12: L'equip ha millorat. A nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix. I l'equip, des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
11: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al Camp de l'Olot.
3: I hem de parlar de bàsquet, i és que l'Ilerna Lleida ha anunciat el fitxatge per a 2 temporades del pivot francès de 21 anys, Zachary Perrin, provinent de l'Hamburg.
0: Escoltem Joaquín Prado, director esportiu del club lleidatà.
13: Muy, muy contentos con la incorporación de Zachary Perrin. Es un gran refuerzo para nuestro juego interior. Se trata de un jugador con un enorme potencial de futuro, muchísima proyección. Estamos hablando de un jugador muy, muy joven, de 21 años. Tras su paso la temporada pasada por Hamburgo, donde fue uno de los jugadores más destacados tanto en Bundesliga como en Eurocup, y la verdad es que creemos que completamos muy bien esas posiciones interiores con su incorporación.
3: I el torneig històric de futbol català. Avui es disputen les semifinals a les 6, l'Hospitalet Badalona, i a les 8, Europa Sant Andreu.
0: Comencem parlant precisament de la segona en aquest derbi de la capital. Escoltem d'una banda Flavio Ribeiro, davanter de l'Europa.
14: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació i vinc a aprofitar l'oportunitat.
0: I per part del Sant Andreu escoltem Jaume Tobar.
15: Molt content de poder participar en aquest torneig tan maco i bueno, a preparar la temporada el millor possible. Sí, però bueno, ara l'important de la pretemporada pues, també és anar sumant minuts, anar coneixent els companys i bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant pues, serà difícil.
0: Abans del derbi, però, arribarà l'enfrontament entre dos dels equips més potents aquesta temporada, que just comença a la Tercera Federació, Badalona i l'Hospitalet. Escoltem, per una banda, Eric Iglesias, davanter del Badalona.
16: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar. Y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
0: I acabem escoltant un dels darrers fitxatges de l'Hospitalet, que per cert és el defensor d'aquest torneig d'històrics, ja que es van dur l'edició de l'any passat. Escolten com diem, Boris Garros.
17: Crec que aquest xulo al final serveix pels equips per posar-se a punt i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé i sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer. I crec que si tot remen cap a la mateixa direcció, els resultats tard o d'hora arribaran.
3: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia.
18: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
19: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
20: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
21: ¿A que sí?
20: Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
19: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
22: Sí, esta sí que no te la espera. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
19: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris.
23: ¡Impacto inminente!
19: Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
24: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
25: ¿Cuánto tiempo?
26: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Nordisten Airlines.
19: A En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció, sobreviure.
27: ¡Tiburón!
28: Todo va a salir bien.
18: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Des d'avui, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provenents d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona al Prat hi domina la tranquil·litat. Tot i això, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force continua provocant afectacions. Segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centena de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. La vaga també està generant cues al vestíbul d'accés. I Protecció Civil manté l'alerta per fortes pluges avui a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. Es poden acumular més de 20 litres en 30 minuts en comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, i amb menys probabilitat a la resta del Pirineu Central, punts de la Catalunya Central, comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. Canviem de tema ara perquè prop de 900 persones participen aquest vespre a la cursa del Seguici de Tarragona. La 12a edició manté els 5 quilòmetres en un recorregut que cobreix bona part del nucli antic de la ciutat, des de la plaça de la Font fins al Pla de la Catedral. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Laura Casas.
2: El Club Excursionista Llibera Adrenalina i la Mulassa tornen a organitzar una de les curses populars més esperades i més participatives enguany, amb prop de 900 inscrits. En aquesta edició, les tres curses infantils donaran el tret de sortida a 8:15 del vespre. Joan Carles Gil, president de la Llibera Adrenalina, destaca l'esportivitat de l'acte i que la canalla tingui el seu punt de trobada.
3: No competitiva 100%. De fet, hi ha molts nens que participen, ja els més grandets, de 8, 10 o 12 anys, que fa la cursa infantil, i després permetem que amb els seus pares, que si estan inscrits a la cursa llarga, puguin acompanyar-los.
2: La cursa general començarà a 10:15 de la nit,

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Des d'avui, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provenients d'Espanya i, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provenients d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona el Prat hi domina la tranquil·litat. En paral·lel, això sí, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force al Prat continua provocant afectacions, i és que, segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centenar de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paral·lelades. La vaga també genera cues al vestíbul d'accés. I, d'altra banda, Protecció Civil manté l'alerta de fortes pluges per aquesta tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidentals. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que les tempestes poden ser intenses amb més de 20 litres en 30 minuts en comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, i amb menys probabilitat a la resta del Pirineu Central, punts de la Catalunya Central, comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. I en plana de successos, una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. El 15 de juny, a més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants. Donem ara un cop d'ull ràpid al trànsit perquè hi ha un parell de vies tallades a la xarxa viària. Es tracta de l'L401 a Lleida, el tram de Fígols i Alinyà, i també la C58 d'entrada a Barcelona, en aquest cas en sentit Sabadell, ja que ha volcat un camió aquest migdia. En plana cultural hem de destacar que el director, dramaturg i realitzador de televisió, Àngel Alonso Tomàs, cofundador del Teatre Villarroel, va morir ahir divendres als 84 anys, segons ha informat el grup Focus.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Espanya aplica controls fronterers des d'avui per als viatgers procedents d'Itàlia com a resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers espanyols arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada d'aquests controls i que en cas contrari hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i d'altre país. I en successos, un motorista ha resultat ferit greu avui en un xoc frontal entre tres motocicletes a la carretera L401 a Fígols i a l'Anyà, a l'Alt Urgell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El motorista ferit ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Arran de l'accident, s'ha tallat durant una hora la carretera L401. Pel que fa al trànsit, precisament, tallades ara mateix la C58 a Barcelona en sentit Sabadell per un camió volcat i l'autovia A2 a Cornellà en sentit Barcelona per un incendi de vegetació. I a Rodalies, la circulació està interrompuda a la línia R3 entre Planoles i La Molina per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. Segons ha informat ADIF, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i ha comunicat que de moment no hi ha previsió de restabliment. Renfe ha establert, això sí, un servei alternatiu per carretera entre totes dues estacions. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una tarda passada per aigua, sobretot a la franja de Ponent i tot el Pirineu, on hem tingut ruixats que han descarregat amb molta intensitat i, de fet, a les dues properes hores encara mantindrem aquesta inestabilitat. Amb un migdia on les temperatures han estat càlides una altra vegada, sobretot al Pla de Lleida, on hem tingut valors per sobre dels 38 graus, com ha estat el cas de Seròs o també de Torres de Segre. Amb unes primeres hores del diumenge, que ens despertarem amb la presència de molts més núvols, sobretot a la franja de Ponent i a les Terres de l'Ebre, però a mesura que vagi passant al matí, aquests núvols tendiran a marxar i el migdia en general serà molt assolellat. A la tarda tornarem a tenir creixement de nuvolades molt més disperses, molt més aïllades, on ens podran portar alguna precipitació als punts del Pirineu. Amb un migdia on les temperatures s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, on esperem valors entre els 37 a 39 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu molt...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dijous 6 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la cooperativa Moianès Sostenible impulsa comunitats energètiques per compartir energia entre les veïnes. El Museu Termàlia de Caldes estrena una audioguia sobre Manolo Huguer per enriquir la visita al museu. Compte enrere per l'eclipsi total de sol, tot el que cal saber per al 12 d'agost.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que el Moianès fa un pas més cap a la transició energètica amb un nou projecte d'autoconsum compartit. La cooperativa Moianès Sostenible impulsa 3 instal·lacions de plaques fotovoltaiques amb bateries a Moià, Castellcí, l'Estany i properament Calders, que permetran distribuir l'energia generada entre els veïns a través de comunitats energètiques locals. L'objectiu és oferir electricitat de proximitat a un preu de fix de 10 cèntims al kilowatt-hora i reduir així la dependència de les grans comercialitzadores. Però què és exactament una comunitat energètica? Ho explica el vicepresident de Moianès Sostenible, Josep Ramon Collado.
2: Nosaltres el que estem plantejant des de Moianès Sostenible és generar comunitats energètiques amb les que fem una instal·lació de producció i contra aquesta instal·lació de producció el que fem és que diferents socis puguin utilitzar aquesta energia. És a dir, en comptes de que cada soci hagi de tenir les seves plaques a la seva teulada, tenim una instal·lació fotovoltaica i la comunitat energètica és la que la propietària de la instal·lació, i els socis de la cooperativa el que fan és comprar, participar en un percentatge d'aquesta producció. De tal manera que la producció és local, la governança és local, perquè són membres de la cooperativa, i la qui decideix és la cooperativa amb tots els seus socis, i els beneficis doncs es queden també a nivell local. Cosa que, per exemple, amb els macroparcs el que passa és que t'ocupen territori i els beneficis van a parar tots a les multinacionals o als fons d'inversió. És una diferència de model en el que a nivell nosaltres proposem una instal·lació compartida a nivell local i compartir l'energia que es produeix.
0: Les instal·lacions es faran a la coberta de l'antic gimnàs de Moià, a l'església de Castellcí, gràcies a un acord amb el bisbat, i en una finca particular a l'Estany. Paral·lelament, la cooperativa també començarà a gestionar l'energia produïda per diverses cobertes municipals de Calders, després de l'acord signat amb l'Ajuntament del municipi. Les persones interessades en aquesta nova comunitat energètica, com a requisit, només han de trobar-se dins d'un radi de màxim de 5 quilòmetres d'una de les instal·lacions. De fet, des de la cooperativa expliquen que el procés per sumar-s'hi és senzill i que no cal ni tan sols canviar de companyia elèctrica.
2: Cal afegir que no han de canviar de comercialitzadora. Cada un pot tenir la comercialitzadora que tingui, no ha de canviar res. L'única cosa és que si un ciutadà, per exemple, decideix participar amb 2 kWh, doncs aquests 2 kWh, quan els gasti del que produeix la cooperativa, això li restaran de la factura de la seva comercialitzadora, tal com farien si tingués ell les plaques a la seva teulada. És a dir, l'usuari l'única cosa que ha de fer és fer-se soci de Moianès Sostenible, que són 50 euros per una sola vegada, i a partir d'aquí, en el moment en què la seva teulada, la que se'l pugui assignar, entra en producció, es reparteix amb coeficients en funció de la demanda i a nivell administratiu no ha de fer res. Continua tenint la seva comercialitzadora que tingués abans, etc. És un procediment que per l'usuari és molt fàcil.
0: Les tres plantes fotovoltaiques produiran conjuntament prop de 180.000 kWh anuals. El projecte compta amb el finançament de l'IDAE i amb aportacions dels mateixos socis de la cooperativa, que defensen aquest model com una alternativa perquè la producció i els beneficis de l'energia renovable es quedin al territori. El Museu Termàlia de Caldes de Montbui incorpora una nova audioguia dedicada a l'escultor i pintor Manolo Hugué. El nou recurs gratuït permet descobrir la vida i l'obra de l'artista, la seva estada a la Vila Termal i també la relació que va mantenir amb Pablo Picasso. L'audioguia forma part del programa Visit Museu, impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat per complementar la visita als museus catalans amb continguts digitals. El recorregut consta de 17 pistes i té una durada aproximada de 30 minuts. Es pot escoltar tant des de l'aplicació com a les tauletes disponibles al mateix museu. Està disponible en català, castellà, anglès i francès i pròximament també s'incorporarà una versió en llengua de signes catalana. L'objectiu és facilitar una visita més completa i accessible, oferint informació sobre la trajectòria de Manolo Hugué i les peces més destacades que conserva Termàlia. Termàlia és el principal espai públic dedicat a l'artista i acull el fons Mas Manolo, la col·lecció pública més important de l'artista, a més d'un destacat conjunt de ceràmiques, litografies i dibuixos de Pablo Picasso. Tres infants saharauis passen aquest estiu a Caldes de Montbui gràcies al programa Vacances en Pau. Durant 2 mesos conviuen amb famílies d'acollida de la Vila Termal, lluny de les altes temperatures dels campaments de persones refugiades del Tindouf, Algèria. El projecte, coordinat per l'entitat Caldes Solidària i amb el suport de l'Ajuntament, va començar a principis de juliol amb l'arribada dels infants i durant aquestes setmanes han participat en casals d'estiu, entre d'altres activitats amb la família d'acollida, però també aprofiten l'estada per fer revisions mèdiques. El responsable del programa, Ignasi Altimir, explica que aquestes estades tenen un doble objectiu: millorar la salut dels infants i alhora donar a conèixer la realitat del poble saharaui.
3: Quan arriben aquí se'ls dona una targeta sanitària com les nostres i se'ls fa la revisió, que no s'hagi de per fer els ells, si se'ls ha de fer qualsevol tractament, vacunacions, el normal que es fa amb nens d'aquestes edats, de 10, 11, 12 anys, i que estiguin, bueno, mínimament bé. També serveix per poder fer una bona dieta alimentícia, variada, rica en vitamines, fruites, verdures i peix i carn fresca, no? I després, bueno, la qüestió del tema de polític, de reivindicatiu, de fer veure, no?, que realment cada any han de vindre tots aquests nens sortint dels campaments que tenen unes temperatures de 50 graus en llocs, un lloc molt inhòspit per viure i que, bueno, que estan reivindicant el seu dret a poder viure en el seu país.
0: Cada estiu, prop de 240 infants saharauis entre 8 i 12 anys passen els mesos de juliol i agost amb famílies catalanes. L'objectiu és allunar l'ús temporalment de les condicions extremes dels campaments, però també crear vincles entre les famílies acollidores i els infants. És el cas d'en Joan Atmetller, que explica que l'arribada del nen que acullen s'ha convertit en una cita esperada cada estiu.
4: És on ja l'esperem durant tot l'hivern, ens enviem els missatges amb la família i també no sabem exactament quin dia arriben, normalment arriben a principis de juliol, però hi ha vegades que es retrasen per temes de burocràcia. I després passem tot l'estiu amb ell i després l'estiu passa molt ràpid i després de seguida torna a arribar l'hivern i tornem a esperar-lo. Però aquest any crec que és l'últim que tenim i estem una mica tristots per això. Doncs perquè no es poden venir fins a una certa edat els nens. Llavors suposo que l'any que ve mirarem de quines opcions més tenim, no? Vale. Molt bé, doncs perquè ens fa... Veiem que és una il·lusió mútua que tens amb aquest nen que tens d'acollida. Al principi sembla que sigui una mica estrany, però es fa un mes de la família molt ràpid. I és molt fàcil, molt ràpid, i a més des de l'Ajuntament, des de Caldes Solidària, que també soc membre, fan una tasca, bueno, fem una tasca que tot sigui molt fàcil.
0: Ara als tres infants els hi toca gaudir del que queda d'estiu amb les seves famílies d'acollida fins a principis de setembre, quan tornaran als campaments de Tindouf. Amb Vacances en Pau, més enllà de l'acollida, també es vol sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat que viu el poble saharaui des de fa gairebé mig segle. La Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines manté aquest mes d'agost la seva programació d'activitats familiars amb un cicle de tallers adreçats a infants i famílies. Les activitats es faran cada dimecres a 5:45 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca. Aquest passat dimarts 5 d'agost es va fer el primer taller per elaborar parasols per protegir-se durant els viatges en cotxe. El programa continuarà el 12 d'agost amb un taller de vaixells de vela, el dia 19 amb la construcció d'una gavina voladora i el 26 d'agost amb una activitat de pintura amb aquarel·la. La programació es tancarà el 2 de setembre amb un taller de ioga i moviment en família adreçats a infants i a partir de 4 anys. Tots els tallers són gratuïts i oberts al públic, sense inscripció prèvia excepte el de ioga, que cal reservar plaça a través de la biblioteca. Aquesta tarda hem estat pendents del temps per la previsió de tempestes intenses. A Sant Feliu ha plogut i ha fet molt vent, que ha tombat les tanques de les obres de la plaça sense causar danys, però no hi ha hagut altres incidències destacables al nostre territori. I abans de fer un repàs a l'agenda cultural d'aquest cap de setmana, anem a parlar de l'eclipsi que tindrà lloc el pròxim 12 d'agost. És per això que saludem abans d'hora el nostre home del temps, perquè ens refresqui la memòria sobre què portar, des d'on veure'l i ens doni les últimes informacions. Bona tarda, Pep Acosta.
5: Hola, què tal? Una salutació a tots la gent que fa possible el programa. També una salutació a tota la gent que ens escolta. Què tal? Com esteu? Estic aquí per explicar les últimes informacions sobre l'eclipsi que tindrem ben aviat a casa nostra. Última informació, hem fet unes quantes informacions d'aquest eclipsi i avui serà l'última. Per què serà l'última? Doncs perquè el tenim aquí. D'aquí a només 13 dies ja tindrem aquest eclipsi total de sol a casa nostra. És un fet únic, és un fet extraordinari i és un fet que heu de veure sí o sí. Només dues dades per entendre el fenomen que tindrem astronòmic d'aquí pocs dies. L'últim eclipsi total de Sol a Catalunya va ser el 1905. És a dir, no hi ha cap persona viva que l'hagi vist. I el proper serà el 2180. És a dir, cap persona dels que estem ara vivint, viurà a l'any 2180. Per tant, som uns privilegiats de poder veure aquest eclipsi total de sol el dia 12 d'agost. I després del 2180 no n'hi tornarà a haver un altre fins a 2433. Per tant, s'ha de veure sí o sí aquest eclipsi total de sol, que estic molt emocionat, començo a estar molt emocionat per poder-ho veure d'aquí pocs dies. I molt nerviós, començo a estar bastant nerviós. Anem a fer un resum de tota la informació i afegirem alguna cosa més. Quan serà l'eclipsi? El dia 12 d'agost, al voltant de 9:45 de la nit. Serà total, aquesta hora serà total. Quan durarà la totalitat? Depèn del punt on el mirem. Pot durar entre mig minut, un minut i mig. Això el temps que durarà màxim, eh? O sigui, que el sol està tapat per la lluna. Recordem que serà això, un eclipsi total de sol. La lluna taparà el sol totalment durant mig minut, un minut i mig, depèn de la zona. On ens hem de posar? A un lloc amb vistes a l'oest, que no tinguem edificis ni muntanyes, que no cap element que ens impedeixi aquesta vista cap a l'oest. El sol ja estarà bastant baix i, per tant, és imprescindible això, que es pugui veure el sol. Aneu aquests dies observant el sol més o menys a 9:45, entre 2 i 9:45, on està, i si el veieu a aquesta hora, ja el podeu veure l'eclipsi d'aquí a pocs dies. Eh? Aneu observant aquests dies el sol a aquella hora. A on es veurà la Catalunya? Les ciutats més importants són Lleida, Tarragona, però n'hi ha moltes més, eh? Valls, Reus, totes les Terres de l'Ebre. A partir de una tercera part de Catalunya, més o menys, serà total aquest eclipsi de sol. Si esteu fora de Catalunya, Atenció, hi ha ciutats molt importants de l'estat espanyol que es pot veure. La Coruña, Lugo, Oviedo, Bilbao, Burgos, Valladolid, Mallorca, Guadalajara i un llarg etcètera. Són ciutats molt importants, capitals molt importants, que totes ja tenen el seu punt habilitat per poder veure aquest eclipsi total de sol. Penseu una cosa, només es veurà aquí, a la Península Ibèrica, No es veurà enlloc més d'Europa. D'aquí a la llau de visitants que hi haurà, perquè serà impressionant la llau de gent que vindrà aquell dia. La seguretat, molt important, les ulleres de sol, les ulleres per mirar el sol, han d'estar homologades amb la llei ISO 12-13-1-2-2, 12.312-2, molt important portar aquestes ulleres de sol. Pot provocar grans danys si no es mira amb aquestes ulleres. Per tant, molta precaució a l'hora de mirar aquest fenomen astronòmic. Més coses de seguretat, més coses importants, més coses per recordar aquell dia. Aneu amb antelació. Com he dit abans, hi haurà un moviment impressionant de gent. Es calcula que milions de persones aniran a veure aquest fenomen. Aneu amb antelació. Vies per evitar la P7, que és la via que tothom agafarà. Podeu agafar la C25, que és l'eix transversal, l'A2 o l'AP2. Depèn d'on aneu. Si aneu cap a les Terres de l'Ebre és més difícil no agafar la P7. Però si aneu cap a Lleida, cap a Saragossa, zones pròximes, podeu agafar l'A2, l'AP2, i així us estalvieu el gran bus que es preveu a l'AP7, que serà realment històric l'embús que es preveu aquell dia a l'AP7. Tot això com a norma, com a consell de seguretat. Aneu també a llocs habilitats. Jo aconsello anar a llocs habilitats. Si us fiqueu en alguna pàgina web, en veureu molts. Jo us en diré dos només, que he vist que encara hi ha places disponibles. A Reus, n'hi ha un d'habilitat. A Reus, hi ha aparcaments i podeu aparcar allà i us podeu apuntar. I també les Borges Blanques, que també he vist que encara hi ha places, també hi ha aparcaments, us apunteu, és gratuït, i us donen unes ulleres, a més, recollir les ulleres, i aneu en allà aquests punts. Aquests dos punts encara s'hi pot apuntar i hi ha places lliures. Veureu que hi ha llocs que les places no estan lliures, hi ha molts punts habilitats, també podeu anar a punts que no són habilitats, però estigueu segurs que el sol el podeu veure i no aparqueu en zones que hi hagin, que puguin obstaculitzar altres vehicles. Tot això de seguretat també serà molt, molt important aquell dia. El Servei Català de Trànsit està organitzant un dia molt especial amb un gran desplegament de trànsit aquell dia, amb un gran desplegament també de policies i moltes altres coses. A part de l'eclipse, si aneu uns quants dies abans, a qualsevol punt d'aquests, ja veureu que fan molts tallers, moltes conferències, hi ha moltes activitats per fer els dies abans d'aquest gran fenomen. Jo també us animo que hi aneu, perquè segur que serà tot molt i molt interessant. I poca cosa més, només em queda això, gaudiu d'aquest dia. Jo espero moltes ganes i segur que molta gent espera moltes ganes. Però abans de marxar, sens dubte l'element estrella també d'aquell dia, el temps. Ara mateix, amb els mapes a mà, queda molt, però ja començo a veure els primers indicis, els primers mapes a mà, indica que el veurem. El veurem perfectament un dia de sol. Potser cap al nord de la Península Ibèrica hi pot haver algun núvol que dificulti una mica la visió, però en principi Catalunya, a 13 dies vista, repeteixo, no hi hauria problemes per veure perfectament aquest eclipsi total de sol. Aniré informant els pròxims dies, però mira que ha fet dies de bo aquest estiu. Ojalà també duri la bonança meteorològica i ens deixi veure perfectament aquest eclipsi el dia 12. I fins aquí la informació relacionada amb aquest gran fenomen astronòmic que tindrem d'aquí pocs dies. Segur que deixo moltes coses, però entreu a qualsevol pàgina web, a qualsevol diari, sobretot informacions oficials, que és molt important, I això, a gaudir d'aquest dia que serà històric a les nostres vides. Moltes gràcies, adeu.
1: L'agenda.
0: I ara sí, anem a fer un repàs dels actes culturals i lúdics per aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. A Caldes de Montbui continua la segona edició del Sonateca, aquest cop al restaurant El Diamant, la cuina del Robert, amb un concert del grup Ginestai, que us oferirà rock i fusió a les 9 del vespre. Anem cap a Bigues i Riells del Fai, perquè des d'avui, dia 6, i fins al 9 d'agost teniu la Festa Major de Riells del Fai, i anem a conèixer algunes de les activitats que s'hi faran. Per començar, avui mateix, a 9:45, teniu el pregó de Festa Major a la pista poliesportiva, i una hora més tard teniu una passejada nocturna. Ja divendres, dia 7, teniu el vermut de Festa Major a 2:45 a la plaça de Riells del Fai, i al vespre, a les 8, teniu l'acte sacramental i els versots. I a continuació, el correfoc i el ball de la Lloba. Per acabar la nit, concert a la pista poliesportiva amb Rudimentari i sessió de DJ Grau. El dissabte teniu una gimcama familiar a 12:45 a la plaça de Riells del Fai, i de 6 de la tarda a 9 del vespre teniu les Olimpiades Rurals a l'aparcament de Cala Maria. I si voleu sopar i una mica de musiqueta, a la pista poliesportiva a partir de 9:45 teniu el sopar i després concerts amb Sarcasmo i Spotify. I ja diumenge, últim dia de la Festa Major, a la tarda teniu Cercavila amb els Capgrossos i els Gegants, un concert amb l'Orquestra Nova de Blanes, espectacle de cos i ball de Festa Major amb l'orquestra. Això sí, podeu consultar la resta d'activitats al programa que trobareu al web de l'Ajuntament. I per acabar aquesta agenda anem cap al Moianès. Comencem per Moià, perquè també arriba la Festa Major, però us avançarem tan sols una o algunes de les activitats, i ja dilluns tornarem amb la programació sencera per descobrir tot el que podeu fer. Per ara, informar-vos que durant tot el cap de setmana hi ha activitats per totes les edats i tots els gustos, i que el diumenge, dia 9, a les 10 de la nit, hi ha el pregó de Festa Major amb la Manuela Vilaseca, i després podeu continuar amb el tardeig, que haurà començat a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Sebastià. I seguim a Mollà, perquè avui, a les 7 de la tarda, al peu del campanar, en el marc del 43è Festival Internacional de Música Francesc Vinyes, teniu concert de l'orquestra i cor del campus musical Joventuts Musicals de Mollà titulat Diàleg amb el campanar. El divendres, al Parc Municipal de Mollà, a les 7 de la tarda, teniu espectacle familiar de màgia i amb Impossible, a càrrec d'Eduard Joanola. I anem a dissabte, també dins del 43è Festival Internacional de Música, aquest cop a l'Auditori Sant Josep, a les 8 del vespre, hi haurà un homenatge a Pau Casal, amb trios i grup de violoncels. I per tancar amb Mollà, diumenge a les 5 de la tarda, a les faixes podreu gaudir de Jacint Codina, concert per a piano i orquestra. Que pels qui no ho sabeu, Jacint Codina va néixer a Mollà a finals del segle XVIII i va compondre el primer concert per piano i orquestra que es va escriure a Espanya. I ara anem cap a l'Estany, perquè com ja us vam avançar en aquest informatiu, el festival Stagnum ja ha arribat a l'Estany. I dissabte a les 10 de la nit hi haurà actuació del pianista Adolf Pla interpretant a Frederic Mompou.
1: El temps.
0: I ara sí, per acabar el programa d'avui, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana. Abans, però, anem a fer un cop d'ull a les temperatures actuals. A Sant Feliu de Codines tenim 23 graus, a Caldes de Montbui la temperatura és de 26, a Bigues i Riells del Fai tenim 25 graus, a Mollà baixem fins als 22 i a Castellterçol també tenim 22 graus. A tot arreu està plovent i, de fet, hi ha un avís per pluges intenses i tempesta elèctrica pràcticament a tots els nostres municipis avui la tarda. Però no obstant això, ara sí anem a fer la previsió meteorològica pel cap de setmana, per saber quin temps tindrem, perquè tal com avisen els mapes actuals, per ara la pluja serà només avui dijous, així que anem a veure què ens depararà el divendres, on els mapes indiquen que pot haver-hi algun ruixat al nostre territori, però acabarà dominant el sol a partir de la tarda, això sí, amb alguns núvols poc importants, però sense risc de pluja. Les temperatures tornaran a pujar, amb màximes que rondaran els 33 graus a Caldes de Montbui, els 32 a Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells del Fai, i prop dels 30 o 31 graus al Moianès. De cara a dissabte, parlem d'una jornada de sol a tot el nostre territori, potser amb algun núvol, però que no portarà precipitacions. La calor continuarà sent la protagonista, amb màximes molt similars a les de divendres i una sensació de xafogor, especialment durant les hores centrals del dia. I acabem el cap de setmana amb un diumenge que mantindrà la mateixa dinàmica. El sol tornarà a imposar-se la major part de la jornada, amb algun interval de núvols a la tarda, però sense canvis destacables. Les temperatures es mantindran elevades, amb màximes d'entre 32 i 34 graus al Vallès Oriental, oriental i al voltant dels 30 graus al Moianès, mentre que les mínimes es mouran entre els 18 i els 21 graus. En definitiva, un cap de setmana estiuenc ideal per fer activitats a l'aire lliure, però amb la recomanació, com sempre, de protegir-se del sol, evitar les hores de màxima calor i hidratar-se sovint. Així que gaudiu del cap de setmana. I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Un motorista ha resultat ferit greu en un xoc frontal entre tres motocicletes a la carretera L401 a Fígols i a Alinyà, a l'Alt Urgell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El motorista ferit ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En total hi ha hagut 5 afectats per la col·lisió, a més d'aquest ferit greu, amb 4 més menys greus. Arran de l'accident s'ha tallat durant una hora aquesta carretera L401. Seguim a les carreteres perquè un incendi de vegetació ha obligat a tallar parcialment la 2 a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. Els bombers han destinat 7 dotacions a apagar el foc que s'ha originat en uns matolls en una zona entre l'autopista i les vies del tren. Els conductors en sentit Barcelona poden fer el desviament per la sortida 607, mentre que la 609 es troba tallada. I encara a les carreteres, un camió de recollida de residus ha volcat aquest migdia a la C58 a Barcelona, complicant la circulació al nus de la Trinitat. El camió accidentat s'ha retirat del tot cap a les 5 de la tarda i han continuat les tasques de neteja de la via. Poc abans de les 7 s'ha reobert totalment la circulació a Barcelona en sentit nord. I Protecció Civil a hores d'ara adverteix de fortes tempestes durant les properes hores, juntament amb l'avís de temps violent per part del Meteocat. El fenomen es concentra al Pirineu i Prepirineu Occidental i a Ponent, on descarreguen xàfecs acompanyats de tempesta i se n'aproximen més des de l'Aragó, amb possibilitat de pedra de diàmetre superior als 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i tornados. Marxem ara a Rodalies, on està tallada la circulació a l'R1 i l'RG1 entre Blanes i Pineda de Mar per un incendi a prop de les vies en una zona de canyes que ha obligat a activar 3 dotacions dels bombers. El foc ja es troba controlat i Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre Pineda de Mar i Massanes a causa de la incidència. DIF ha informat que a causa del foc s'ha tallat l'atenció entre les estacions de Pineda i Blanes a petició dels propis bombers. On ja s'ha restablert la circulació és a la línia R3 entre Planoles i La Molina després d'estar aturada al voltant d'una hora per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. No és la primera incidència que pateix la línia en les darreres hores, ja que aquest divendres al vespre ja es va haver d'aturar el pas dels trens entre Ribes de Freser i Planoles per la caiguda d'un arbre a la via i no s'ha reprès fins aquest matí. I en cultura, el director de dramaturg...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Un home de 61 anys ha mort ofegat aquesta tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 6 de la tarda, alertant d'una persona que estava surant a l'aigua mar endins. L'home es troba en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el SEM ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I Protecció Civil manté l'advertència de fortes tempestes durant les properes hores, juntament amb l'avís de temps violent del Meteocat. El fenomen es concentra al Pirineu i Prepirineu Occidental i a Ponent, on descarreguen xàfecs acompanyats de tempesta i se n'aproximen més des de l'Aragó, amb possibilitats de pedra de diàmetre superior als 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i tornados. Els bombers, a més, han rebut una trentena d'avisos relacionats, com diem, amb aquest episodi de pluges d'aquesta tarda al Pirineu i Prepirineu Occidental, entre les 6 i les 8 de la tarda. La majoria de comunicacions han estat per arbres caiguts. Els avisos s'han concentrat especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, això sí, no hi ha hagut persones ferides. Alhora, el telèfon d'emergència 112 ha atès en les darreres hores 56 trucades pel temporal, especialment a les comarques del Pallars Jussà, la Selva, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà. Hi ha rodalies, tallada la circulació entre l'R1 i l'RGU entre Blanes i Pineda de Mar per un incendi prop de les vies en una zona de canyes que ha obligat a activar 3 dotacions dels bombers. El foc ja està controlat i Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre Pineda de Mar i Maçanet-Massanes per la incidència. Adif ha informat que a causa d'aquest foc també s'ha tallat la tensió entre les estacions de Pineda i Blanes a petició dels bombers, on ja s'ha restablert la circulació a la línia R3 entre Planoles i La Molina després d'estar aturada al voltant d'una hora per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. I en els esports, el Barça ja juga a Udinese, el triangular de...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Un home de 61 anys ha mort ofegat aquesta tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estartit a Torroella de Montgrí. L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar de nou a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el SEM ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I els bombers han rebut una trentena d'avisos relacionats amb l'episodi de pluges d'aquesta tarda al Pirineu i Prepirineu Occidental entre les 6 i les 8 de la tarda. La majoria de comunicacions han estat per arbres caiguts. Els avisos s'han concentrat especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, no hi ha hagut persones ferides. Alhora, el telèfon d'emergència 112 ha atès en les últimes hores 56 trucades relacionades amb aquest temporal, especialment del Pallars Jussà, la Selva, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà. A causa d'aquestes tempestes, a hores d'ara tallades, la carretera C13, tant a Guingueta d'Àneu com a Llavorsí, i la C14-12B a Isona. A Rodalies, la circulació de trens de l'R1 i l'RGU entre Blanes i Pineda de Mar s'ha reprès després d'estar suspesa aquesta tarda durant més de dues hores, en aquest cas a causa d'un incendi proper a les vies. Canviem de tema. Elaborat per la Diputació de Barcelona, el poble de les Cabanyes, a l'Alt Penedès, ja disposa del seu mapa de patrimoni cultural, que recull un total de 70 elements. Ens ho explica des de Canal Vino l'Erdola Raimon de Cara.
2: El patrimoni immoble és el grup més nombrós de l'inventari, amb un 44% del total. El segueixen el patrimoni material, amb un 23%, el patrimoni immoble i el patrimoni documental, amb un 16%, respectivament, i el patrimoni natural, amb un element que representa l'1%. Inclou el celler cooperatiu, obra de l'arquitecte César Martinell, i la comanda de Sant Valentí, que constitueix un nexe entre diferents períodes històrics, des de l'època romana fins a la contemporània. El conjunt aplega elements de gran interès, com l'església de Sant Valentí, les pintures murals romàniques, els mosaics romans i les tombes, així com les restes d'una vila romana conservades al subsol. El mapa també posa en relleu la vinculació de les Cabanyes amb la figura del bisbe Josep Torres i Bages, fill del municipi i promotor de l'església parroquial.
1: I en els esports, el Barça s'ha imposat fa només un...

Què? Molt bona nit, amics i amigues. Benvinguts i benvingudes a Fase Alternativa, el magazín musical més versàtil de la sintonia d'Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines. Jo sóc en Jordi Massaguer des de fa 17 temporades, que fa que dirigeixo aquest programa que intenta apropar la música més urbana i underground del panorama musical. Tot fent-vos passar ja una estoneta musical, com sempre dic, ben diferent. Avui, aquest divendres, s'anomena 21 de febrer del 2025 i són exactament les 10 i 2 minutets. Sigueu benvinguts i benvingudes al meu món, un petit viatge on visitarem el subsol de la música. Un viatge d'una horeta de duració on explorarem el cantó més underground del panorama musical. Benvinguts i benvingudes al Fase Alternativa! Què tal, com estem? Ja tornem a estar aquí de nou amb un nou programa, amb una nova quinzena, com sempre a les portes d'un nou cap de setmana. I com a mi m'agraden una mà, són les petites vacances setmanals que ens ajuden a que la pròpia setmana i que els mesos també siguin més assequibles ens fan recarregar la bateria i alhora ens permeten descansar i desconnectar de les obligacions rutinàries. Cal recordar-ho. Ens retrobem amb una nova cita amb les zones arcianes, una nova cita amb la música i la cultura, sobretot underground com el rap i el hip-hop. Ho fem de la millor manera possible, amb un programa ben distret, amb bona música, com el que arrenca tot just ara. I ho fem de la següent manera. Aquí teniu, com sempre, un petit tastet del menú que us he preparat per aquesta 11a edició del Fase Alternativa en la seva 17a temporada. Que us vingui de gust. Som-hi!

va, arrenca la 11a edició del Fase Alternativa. Avui, com haureu pogut apreciar en el tastet del programa, avui és un especial no rap. Fase Alternativa, no rap.

Doncs la portada de l'11è programa de la temporada la protagonitza l'artista catalana Queralt Lahoz. Lahoz va néixer a Santa Coloma de Gramenet, tot i que prové d'una família procedent de Guadix, a Granada. Va aprendre a parlar català escoltant a la seva àvia Maria, que li demanava que li cantés coples i flamencs i boleros a casa, mentre la seva mare li feia escoltar en Jimi Hendrix, The Doors, Jenny Joplin a la ràdio a tota hora. Ella reivindica amb la seva música l'accent del sud de casa seva i el paper de les dones de la seva vida. Amb aquest rap coral ho deixa molt clar. Muchos tienen artes, però jo soy un artista, eh? Per poder definir-se així,

convertits en cançons, emocions i sentiments molt quotidians traslladats a un escenari. Cantant i compositor de la banda El Bicho, com us he comentat, ara en solitari continua amb la seva saga xatarrera de 5 discos d'estudi que fan un treball complet que realça la creativitat i la passió de la composició i la interpretació d'en Miguel Campello. Sempre es parla de mestissatge en majúscules, flamenc, rock, fusió, rumba, jazz, amb un segell d'identitat pròpia. Escoltem-lo amb aquest tema que porta per nom La Suerte, Miguel Campello.

Dissabte al matí, un dels meus contactes de Facebook publica en el seu mur un vídeo d'un grup anomenat 9 Desconocidos. El clip, Todos mis cristales. Evidentment gravat amb una d'aquelles càmeres VHS de les, dels anys 80 i 90, aquelles que anaven amb cinta. En ell es pot veure un tipus fosc amb un look com de Bolshoi o una d'aquelles bandes seminals del post-punk, que el mateix llança lànguides estrofes de desamor i que devora patates fregides en un Burger King ubicat en una cosa que sembla ser el Madrid dels anys 80. Però no es tracta d'un d'aquells grups oblidats de l'anomenat After Dark, sinó d'un reeixit projecte relativament nou integrat originalment per Marc Alexandre i Ares Negrete. El projecte, avui pel que sembla l'àlies d'un sol home, va publicar el seu primer disc homònim l'any 2021 i es troba a la cresta de la ona del nou pop d'Espanya. Sobretot per revisionar i actualitzar temes tan mítics com per exemple aquest temaco del Junco, Celos.

0: Continuem ara amb el que ha sigut una de les sensacions del passat estiu. Sí, si us dic Isabella Wynn, potser no us sona gaire, oi? Però si us dic allò de com una potra salvaje, doncs sí, aquí sí la cosa canvia, eh? Doncs això mateix, escoltem-la amb un altre tema, que la potra ja la tenim massa escoltada, eh? Doncs escoltem A gastar la calle, de l'artista Isabella Wynn. Aquesta cançó és un vibrant himne a la vida nocturna i a la llibertat que es troba en els carrers. Des del primer vers, l'artista ens convida a sortir i a gaudir de la nit, gastar les sabates i viure cada moment amb intensitat. La repetició de la frase "a gastar la calle" reforça la idea d'aprofitar al màxim cada sortida, sense importar-ne les conseqüències. La lletra celebra l'alegria de la festa, la música i la dansa, esmentant gèneres com la bachata, el karaoke i les boleries, que són sinònims de diversió i celebració a la cultura hispana.
1: A gastar la calle y un par de zapatillas cada vez que sale.

I ara passem a escoltar una formació que aporta un aire fresc i renovat a la històrica rumba catalana. Elles són Maruja Limón, un sextet barceloní que ens ha fet ballar i gaudir amb rumba catalana, pop, flamenc i molt més. Un directe enèrgic i ple de ritme. Escoltem la seva darrera creació, Yo no estoy pa eso.

0: No estamos pa eso.
1: Las cuatro esquinas es una nueva canción de la banda malagueña Changway, que posa en valor la autenticidad del barri del Palo. A més de que les arrels pròpies de la zona, també exalça la barreja de cultures que el caracteritza. El senzill es pot escoltar a totes les plataformes i el videoclip, gravat a Jocs Mítics de Màlaga, doncs ja s'ha estrenat. El Palo és un lloc amb 2.500 anys d'història. Els malaguenys que habiten al barri som els primers de la ciutat en saludar el sol cada matí. Ha explicat en aquest... en una entrevista a Nacho Villanova, membre del grup musical. Es tracta d'un tema pop amb aires de blues i de flamenc i que sona així d'elegant. Changway!
2: Quatre ous són la esquina de tu hueso.

I ara què tal? Què tal us ve de gust? Una miqueta de flamenc? Va, doncs escoltem una versió actualitzada, una versió del segle XXI, una nova visió de l'art on adapta, que s'adapta als nous temps, on s'inclouen sons i instruments digitals, bases electròniques, una fusió més que interessant que fan evolucionar el gènere, fent-lo més assequible a les noves generacions. Un clar exemple de què són els següents convidats d'aquest fase especial no rap, La Plazuela. La Maloca!

I un altre exemple d'aquestes bandes que estan revolucionant el gènere és Califato 3 quarts. La banda ha llançat un nou EP titulat No me daba cuenta, un homenatge a la revetlla i a les festes tradicionals. Aquest llançament segueix l'èxit del seu disc Esclavo de Libertad i reforça el seu compromís amb la fusió dels sons tradicionals i contemporanis. L'EP consta de dos temes diferents però complementaris. La cara A és un tema homònim, No me daba cuenta, i és un homenatge al Gispy Soul Funk Disco, inspirat en artistes flamencs dels anys 70 com les greques, Los Chichos i Manzanita. La cara B, per altra banda, presenta una rumba portuguesa, un gènere ple de groove i d'energia festiva, que reflecteix la rica tradició musical de Portugal. Tots els temes destaquen per la seva producció fresca i plena de vida, on la veu de Maria José Luengo juga un paper crucial, entrellaçant-se amb instruments i caixes de ritme dels 80 per crear un so local amb una expansió universal.

0: I ja tanquem aquest miniblog dedicat al New Flamenco amb Christian i Cabeza Mesalla. Em fa molta gràcia. Christian, és que s'escriu així, eh? Christian i Cabeza amb K. Bé, amb un tema i un acústic titulat Mangrego, on explorarem el cantó més kinky canalla del flamenc. Mangrego.
1: Home!

0: 那么还是这样的，努力。
1: 好的，好的。
0: 嗯，那么。
1: 好嘞。

I per acabar aquest programa d'avui, ens apropem una miqueta al hip-hop. Hem començat amb una miqueta de rap, perquè la fe de Karan Laoz, la veritat és que s'assembla molt al rap i té molts... Bueno, podria dir que és un rap, eh? Però també acabarem amb un tema que també s'apropa molt al rap, com he dit, però d'una manera molt subtil. Ho fem amb un grup que tenen certes influències del rap en les seves composicions, com el duet ICO2 Sound. És un duet de Navarra, evidentment, creat l'any 2014 i compost per Dodo Sound, Alberto García Iñarte i ICO, Leire Villanueva López. El seu estil barreja el reggae i el dub, i tenen fortes influències del trip-hop i fan coses tan xules com el que sona així, com el que sona ara mateix, ICO Dodo Sound.

chance.